agrairia que mantinguéssiu les màscares posades, excepte quan vagueu, evidentment. Vull dir, i si feu fotos o filmeu, que siguin els, de, els artistes, també, vale? Per evitar de problemes, per si veuen que si veia algú dir que hi ha reaccions del públic o han vist algú sense màscara amb una carpeta de birra i aquesta cosa. I dit tot això, ja us deixo amb els protagonistes i moltes gràcies. Gràcies.

0: Un llampec
1: s'ha trobat dalt la serra,
2: enmig d'un petit monstre
1: que segueix el camí a trobar, poc a poc.
2: El parc
0: té maneres de parlar,
1: la nit. Té maneres de pujar,
2: la nit. Els amics,
1: la nit.
0: Il·lusos
1: s'han trobat a dalt del cim, pujant-hi amb cordes.
2: Un comportament estrany.

0: Hem pujat a la muntanya.
1: Hem desfet el nus de la sabata.
0: Han desaparegut tots els miralls aquesta nit.
2: Les trampes no s'expliquen així com així.
1: Una pluja de fantasmes materials.
0: Encarnats en una història diferent. Sense aigua clara, sense aigua fosca.
2: Trossos de ser.
1: Molt de misteri.
0: Atrapats a dins del flux de camins que donen voltes en espiral, piral, piral, piral, piral.
1: És trist per tot.
2: Se'ns explica.
0: El regne lent dels cargols.
1: La bava llarga.
2: L'encontre de tu.
0: L'ull sortit com un martell.
3: Es comunica picant pedra, es comunica picant pedra.
2: Ciclop.
1: Visió panoràmica.
0: Cesser.
2: Es comunica clavant pedra.
3: Visió.
2: Es comunica.
1: Certesa.
2: Pedra.
3: Ciclop.
2: Es comunica clavant pedra.
0: Sortir de caos, la rutina de cada nit.
2: I fedra, que deia.
1: La pedreta de la nosa.
3: Ciclop.
2: Fedra, que deia.
0: Unicorn.
3: Visió.
1: Cada glob en són dos.
2: Un glob.
3: S'ha vist.
0: El laberint.
3: No trobem el fil del llac.
1: La retina de cada dia.
2: Que soni, que soni.
0: Que pugi, que pugi, que cridi.
3: Com dius que es miren els àngels?
2: Té anys.
0: Panys i àngels en el cel.
2: És explicar.
1: Amb quin clatell.
0: I refrany popular, vegetal, botànic i micològic.
2: Criatura. Atura't, criatura.
1: L'alè de les falgueres. Falagueres.
0: Falgueres humides dels boscos atlàntics amb penyes segats verticals.
1: Climatologia. Obra't de pulmons.
0: Res s'acaba.
2: T'he trobat.
0: Ànima carnosa.
2: T'he repensat.
0: Escopint idees.
2: I no faig mal.
0: Tornar-hi.
1: Un forat
0: tornar-hi.
1: Ple de pèls.
2: I no faig bé.
0: Tornar-hi. Escopint idees.
2: Animals.
0: Tornar-hi.
1: Desesperadament.
2: Peluts.
0: Fa fred. Quatre estels com quatre potes de l'animal al cel. Sense cua.
1: Producció vertical.
2: Entre tu i tu.
0: Jo. Fa fred a la muntanya.
2: Cossos de boscos de pell de verd.
1: Fa una nit de jugar fort.
2: Un avern.
0: Plou res. L'aire no es belluga. Tot sol pels caminets, com si fos un petit poeta adolescent, un petit nen prodigi que aviat es cansarà. Me'n vaig de casa, amb les mans a les butxaques foradades, tirant pedretes, perquè els demés no em perdin el rastre. A mi m'és ben igual perdre el rastre dels demés, perdre el meu propi rastre, perdre el rastre del camí, perdre el rastre dels animals. Jo vaig fent cap endavant, en curvatura, la curvatura del món. Sé que potser algun dia cauré de caps per avall, sé que potser algun dia relliscaré cap al centre i no tornaré mai més, però a mi m'és igual. Jo vaig fent, tirant pedretes, perquè si els demés volen trobar-me sàpiguen cap a on he anat, però a mi cap a on he anat m'és ben igual. Segueixo corrents fins que trobi un ocell al qual enfilar-me i pugi ben amunt cap al cel travessant núvols, baixar, pujar i vaig tirant pedretes a veure quina toca el cap d'aquí, quina es fica la butxaca d'aquí més, el d'aquí més enllà, a qui li cau la cartera, jo la veuré des de dalt, però no la hi robaré. Seguiré sempre tirant pedretes endavant pels caminois del món, sempre el més lluny possible de les ciutats. Passaré per algun poble a comprar fruita, a comprar pa i una mica de vi, perquè d'alguna cosa ens hem de distreure. Tot és gairebé caminar, una mica fer el coix i una mica asseure'm i descansar.

0: ens hem llevat sense doctrina. Plovien materials. Ara ja és de tarda. Ja hem dinat. La panxa plena, somriu contenta. I, per una qüestió purament meteorològica, ens hem trobat. Veníem d'uns núvols. Les coves, humides, repetien la pregària. Ens hem trobat. Dins el bosc, la clau, estesa, 3 quilòmetres endins de tu, un penya-segat d'un pam, i mira el mar. No té respostes. Una particularitat. Els humans, repetim, objectes vistos fa molts anys. La cortina de fum per escapar-te, les imatges, allò que el dimoni amaga entre les banyes, tot l'invisible en un sol joc de cartes. Tira els daus, me'ls deus. No teníem deures de petits, només ens donaven algun consell, 2 o 3. Un l'escoltàvem i els altres 2 els fèiem cremar. Ens agradava fer pires, tirar-hi llet, donar-li al foc el que ens ha tret. Consells dels avis tenen un cel molt musical. Té molt bona acústica el cel dels avis. I les respostes només serveixen per no deglutir més, per no cantar cap cançó equivocada. La justa neurosi, el cop eficaç. Tot sota de l'ungla.
1: This is Flushing Toilets.